I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et

prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenint la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra de

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que sent i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonic amb nosaltres, poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I, sí, serà a Can Butjosa. I bueno, doncs, serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
1: Sí.
2: Serà...
1: Entrada gratuïta.
2: Un tardeo.
1: Sí.
2: Entrada gratuïta, un tardeo, doncs per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el,
1: vale.
2: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí.
2: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit

0: tenim la primera edició i la nostra idea pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també.
1: Molt bé, nou.
0: Per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
2: 3 d'octubre, al Tardeo, de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
0: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora, això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
2: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb 5 gatets petits a dintre.
0: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
2: I a continuar. Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
0: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
0: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
1: Sí.
0: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
2: Està clar, que... està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest Tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
0: Val, molt bé. Gràcies, Carles.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Ram Matí.
1: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
2: Dius que és tot culpa teva.
1: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
2: I ells, de fet, aquella nit...
1: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: Primera victòria de la temporada en el primer partit de Lliga del primer equip del Club de Futbol Parets. 1-4 al camp del Voltregà. Tot i el resultat tan contundent, no estan del tot contents des del cos tècnic i, sobretot, Viri, Viriato Álvarez, perquè el partit s'havia d'haver trencat molt abans i s'havia d'haver sentenciat. Tot i això, el Parets va ser molt superior al Voltregà i així ho va demostrar, tot i que va tenir el seu moment al Voltregà. Val a dir que Jordi Sánchez va marcar els dos primers gols, un al minut 20, l'altre al minut 30, podia haver marcat el tercer perfectament, però Joel Rivera va retallar diferències al minut 73. Després Guillem Ruiz va marcar el 75, l'1-3, i el mateix Guillem va marcar l'1-4 definitiu. Van jugar Víctor, Grau, Ferran, Òscar Jaén, Guillem Ruiz, Carlos Gallegos, Jordi Sánchez, Jaime, Iker Sabater, Martí Duran i Gerson Esteban Jara. També van jugar Aleix, Roger Carricondo, Edgar Fernández, Joan Muñoz, Raúl, Mamadou Lamine i Guail Bertal. Al final, com dèiem, 1-4 en un partit que es mereixia guanyar, tot i que el mateix Viri diu que s'han de millorar molts aspectes.
1: Bueno, un partido que teníamos que ganar y se ganó porque somos mejores y porque creo que lo hicimos mejor, aunque el rival la verdad que nos lo puso difícil y tuvo su momento. Creo que si queremos ganar muchos partidos tenemos que mejorar y no nos vale con lo que hicimos en el partido ayer y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que hay que matar los partidos cuando se pueda, no hay que dejar vivo al rival y creo que ayer pasaron las dos cosas.
0: Això és el que van fer, deixar viu al rival en moltes estones del partit.
1: También, bueno, hay que destacar que reaccionamos, ¿no? Después del gol que encajamos y a partir de ahí sí que matamos el partido e incluso podíamos haber ampliado. Pero bueno, contento por empezar con más tres y como digo, ahora que nos sirva de aprendizaje porque la temporada y la liga va a ser dura y más con el objetivo claro que ganar muchos, muchos partidos y como digo, no nos servirá lo que hicimos ayer para eso que queremos. A partir de ahí, bueno, a nivel de partido creo que entramos bien, aunque bueno, en ellos en el primer tramo también tienen algún momento que nos achuchan en situaciones sobre todo de saques de banda profundo, falta laterales y córner, que ellos ahí se hacen fuertes.
0: Viri analitza aquesta victòria al camp de Voltregà.
1: Y bueno, nosotros el problema fue que no tuvimos acierto en esas primeras ocasiones que tuvimos, pero bueno, luego a partir del minuto 20 creo que son dos goles seguidos que mete Jordi y aquí podemos luego también meter el tercero y nos vamos al descanso pues con eso, pues con la sensación de que teníamos que haber metido el tercero y prácticamente dejar sentenciar el partido. A segunda parte entramos mal y solo reaccionamos cuando nos meten el gol y bueno, la verdad que bien por esa parte porque reaccionamos con el tras el golpe del 2-1, pero como digo, no podemos dejar vivo a un rival y más cuando somos superiores. Porque si ese tercer gol seguramente no entra, te hubiera llevado a nervios en el tramo final y a veces los nervios pues se convierten en acularte, meterte atrás y no es lo que queremos. No queremos que cuando seamos superiores y podamos matar los partidos los matemos y que cuando lleguen tramos finales nos pongamos nerviosos y que saquemos en nosotros desde principio a fin. Queremos dominar y bueno, aún nos falta mucho para todo esto, pero bueno, mejor trabajarlo y corregirlo con un más tres. Y nada, ya pensar en el siguiente rival, Canovellas, que viene aquí a casa y bueno, otro recién ascendido, pero diferente equipo, diferente también plantilla y bueno, también será un derbi, ¿no?, de aquí de la zona y bueno, estaremos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes.
0: Jordi Sánchez, autor de dos gols, ens en parlava de la victòria.
2: Bueno, ahir va ser un molt bon partit de tot l'equip, on inicialment ens havíem d'adaptar a les condicions del camp rival, ja que era un camp molt, molt petit i estret, però bueno, a la primera part sí que és veritat que durant 15 minuts de la primera el rival ens va sotmetre, no per joc, sinó per pilota parada, ja que tant els sacs de banda com en els corners sí que és veritat que vam patir una mica, però bueno, ho vam saber resoldre i bueno, després sí que és veritat que vam dominar durant pràcticament tota la primera part i vam aconseguir sortir de la primera part 2-0, i ja a la segona part sí que és veritat que el rival va canviar una mica el seu estil de joc, on va agafar una mica més de rol en pilota, va aconseguir ficar el 2-1, però nosaltres vam respondre molt ràpid amb el 3-1 i ja vam acabar de dominar el partit tenint bastantes ocasions més i acabant generant el 4-1. I bueno, això va ser un molt bon partit de tot l'equip, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè tothom, tot l'equip, sabem quin és l'objectiu i hem d'anar partit a partit.
0: Ferran Roca, també jugador del Club de Futbol Parets, analitzava aquesta victòria a Voltregà.
3: Bé, primer partit de Lliga, primera victòria, la veritat que molt contents. Va ser un partit complicat, com ho seran tots, segurament, perquè aquesta nova categoria en la que ens ha tocat jugar és una categoria en la qual els equips posen els partits difícils, camps petits també, on costa jugar, i nosaltres tenim una proposta d'intentar jugar. Però bueno, vam aconseguir fer el nostre joc en molts moments del partit, vam tenir moltes ocasions, vam marcar 4 gols. La veritat que hem d'estar contents per la primera victòria, primer passet cap a l'objectiu, i mirar una miqueta els errors que vam tenir, que sí que és veritat que no va ser el partit perfecte, però ens hem de quedar amb això, que vam complir el nostre objectiu, que era guanyar, donar el primer pas en aquest camí que ens espera durant aquest any, i seguir lluitant com hem lluitat en aquest partit i tots els partits de pretemporada, que la veritat que vindran moments més bons, moments més dolents, però crec que tenim un equip que ha de mirar cap a dalt i s'ha de posar com a objectiu guanyar la Lliga. Així que ja et dic, primer partit, primera victòria, bones sensacions, hem de seguir millorant, però estem contents.
0: El president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, també ens ha volgut parlar de com veu aquest primer equip aquesta temporada.
4: Ahir mateix ja va ser el primer partit contra el Voltregà, primer partit de Lliga, camp complicat, camp on crec que poca gent farà punts. És un camp petit, en el que saben jugar ells amb avantatge, amb tema de corners, bandes... Bueno, camp complicat, que més endavant serà difícil que es facin punts. El nostre equip, bueno, dintre del que és el primer partit, va ser consistent. Van aprofitar on que van patir amb el 0-2, van passar a un 1-2 i van patir, però al minut següent van fer l'1-3 i finalment l'1-4. Partit, ja dic, complicat, però que al final van resoldre bé. L'equip està creixent, l'equip està convençut i jo crec que amb paciència aquest equip donarà totes alegries. Penso que és un equip consistent. Ja saps que el 80% de la plantilla és de l'any passat, en reforços. El Guillem va fer 2 gols, o sigui, un dels fitxatges d'aquest any, o sigui que pensem que això anirà cap endavant i, bueno, ja saps, això és que entre la prioriteta o no, però anem bé i suposo que l'equip anirà més.
0: Molt bona victòria, 1-4 al camp del Voltregà. La resta de la jornada, Vic-Riu primer 3, Escola Futbol Mataró 3. Partit que es va avançar al Mataró amb gol d'Aranda, Martí Albó va empatar. Es va avançar 1-3 al Mataró, però finalment l'equip del Vic-Riu primer va empatar amb gols d'Adel Castillo i Cande. Victòria, com empat en aquest cas a Vic-Riu primer. Victòria clara del Canovelles, 3-0 contra Vilanova, proper rival del Parets. Gols d'Ethan Ramírez, Yacine Talvi i Matías Colman. Bon partit de l'equip serà el proper rival, com dèiem, del Parets a casa. El Mollet li va costar, però va guanyar el Masnou Atlètic 3-2. Monzó va marcar els 3 gols per part del conjunt del Mollet, en un partit molt, molt, molt renyit. L'Olímpia La Garriga va guanyar 0-1 al camp de Martorelles, el Santa Perpètua va guanyar 1-0 a Llavaneres, Cirera 3, Cabrils 1, i la Llàntia 1, Bellavista, Milan 0. A la classificació, el líder és el Parets, empatat amb el Canovelles, Cirera, Mollet, Santa Perpètua, Olímpia La Garriga i la Llàntia. Després ve el Vic Riu primer i l'Escola Futbol Mataró, Masnou Atlètic, Bellavista Milan i tots els altres partits, equips, en aquest cas, que van perdre, en aquest cas. Al final, com dèiem, victòria 1-4. Anem a repassar com serà la següent jornada. En principi, el partit es juga dissabte a les 5, Parets, Canovelles, al camp municipal Josep Seguer, Llavaneres, Vic-Riu primer, Masnou Atlètic, Unificació Santa Perpètua, Cabrils, Voltregà, Olímpia, La Garriga, Mollet, Vilanova, La Llàntia, Bellavista, Vila, Martorelles i Escola Futbol Mataró contra Cirera.
5: Diumenge, 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge, 4 d'octubre, a Can Rajoler.

0: Confirmat? M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir ferotge pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
4: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic molt i molt familiar. I es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura, que en aquest cas ahir va fer la seva última crònica, ja que ja no la tindrem, no la podem tenir. Moltes gràcies, com sempre, a la Júlia Segura per la feina feta durant aquests anys que ha estat aquí a la nostra emissora. Com dèiem, més de 300 participants i Júlia entrevistava en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
5: Bon dia. Sí, ja estem a punt. Estem aquí entregant dorsals. Hem preparat ja tota l'organització, hem preparat les taules, l'arc inflable, i està tot a punt. Tenim la música, ara acaba d'arribar el DJ, i ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
6: Quins obsequis entregueu?
5: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grifols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa de corredors.
6: Què ens pots dir del recorregut?
5: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs. I és molt fàcil, fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta.
6: Quantes edicions van ja?
5: Uf, ara m'agafes. Nosaltres ja crec que ja portem 5 o 6 organitzades per nosaltres. Abans aquest event el feia l'Ajuntament amb altres col·laboradors i nosaltres jo diria que portem 5 o 6. I, bueno, bé, contents.
6: Ho teniu ja més o menys per la mà.
5: Sí, ho tenim per la mà, sí, tant.
6: Costa organitzar un event així?
5: Bueno, ja ho tenim bastant afamat i ho tenim ja bastant per la mà, però, bueno, s'ha de fer una mica de feina, però, bueno, és agraït després perquè ves la gent contenta i després disfrutes el dia.
6: Inscripcions, ja sabeu més o menys?
5: Pues ara mateix portem unes 250... anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300-350 aproximadament.
6: Molt bé. Algun desig per al dia de la bicicleta?
5: No, que ho hagi tot com esperem, que la gent disfruti molt i que la gent s'animi a fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable. I bé, que la gent, com més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
4: Hi van haver sortejos de regals, música. Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
7: Sí, cada any és més innovador això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva de que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició, amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada allà i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa doncs, que també a l'hora de fer algun esport, encara que sigui d'aquesta manera, sí, poder-ho realitzar en família és maco.
6: Algun desig per la diada?
7: Doncs que a tots els hi vagi molt bé, que s'ho passin bé, que el temps ja està i es veu, no és un desig, és una realitat, està acompanyant, i escolta, que en gaudeixi moltíssim d'aquest recorregut per dintre del poble.
4: Un altre dels organitzadors, membres de l'organització, en Josep Maria Bas, també ho valorava.
8: Sí, sembla que tot ha anat molt bé, la veritat, com teníem previst, així que molt contents.
6: Quants participants hi ha hagut, més o menys, al final?
8: Doncs uns 300 al final, entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300, aproximadament.
6: Déu-n'hi-do.
8: Sí, com cada any, més o menys.
6: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
8: Sí, hi ha gent de, sobretot, la gran majoria són de Parets, però bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més, sí, de Mollet, Lliçà, sí.
6: Què creus que és el millor d'aquesta diada?
8: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient, perquè bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes i és com bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any. I així de rodar en grup és una cosa que no es fa cada dia amb tanta gent.
6: Com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici també?
8: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
6: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
8: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, però ja tenim experiència, sí.
6: Ja ho porteu més o menys per la mà.
8: Sí, va la cosa molt rodada.
6: Costa organitzar-lo per això?
8: Sí, home, hi ha feina darrere, però bueno, ara que tenim experiència la cosa pues, bueno, va més fluida, sí.
6: Teniu algun desig per la diada, per l'any que ve?
8: Doncs mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
4: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la diada de la bicicleta.
9: Alba.
6: Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba! Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
10: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
6: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
10: Bueno, pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
6: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
10: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
6: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
10: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
11: Hola, em dic Jordina Codina.
6: Jordina?
12: Marc Pérez Codina.
6: I Marc, tu quina edat tens?
12: 9 anys.
6: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, perquè us heu decidit apuntar?
11: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que se us organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i em va semblar que potser bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer i seria divertit, no?, amb més gent.
6: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
12: No.
6: No? D'on veniu?
12: De Montmeló.
6: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
12: Doncs que sigui molt xulo.
6: Que sigui xulo?
11: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per poder recórrer i res, passar-nos bé, sobretot.
6: Tu vas molt en bici, Marc?
12: Bastantes vegades.
6: Sí, que és el que més t'agrada d'anar en bici?
12: Que pots fer quilòmetres i quan vas bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
6: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més, de moment? Què us han donat?
12: Menjar, un boli i...
4: Més participants que va entrevistar la Júlia.
13: Polianel Gómez.
14: Jo em dic Elisabet Gómez.
6: Tu quina edat tens?
13: 9 anys.
6: És la primera vegada que veniu al recorregut?
14: No, hem vingut diversos anys. Diversos anys, sí. No és la primera vegada.
6: Molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
13: Bueno, tot el recorregut que fem durant Parets
12: i que ho fem amb tots els amics que podem, que trobem aquí.
6: Molt bé, tu com et dius?
12: Jo em dic Margené Gómez i tengo 7 anys.
6: Con quién has venido al día de la bicicleta?
12: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
6: Muy bien, ¿es la primera vez que lo haces?
12: No, es mi segunda, creo.
6: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
12: La que más me gustó, dar la vuelta.
6: Dar la vuelta, muy bien. ¿Què espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
9: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
6: Això és important. Us han donat algun obsequi de moment?
15: No.
6: No?
15: Bueno, sí. Sí, la poses, la samarreta i una barreta.
9: Com sempre, la Colacao que no falla.
6: La
9: Carmin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
6: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
9: I què més? Nocilla, que això està uns palitos de nocilla. I proveïdors d'aquí de... Grifol sempre dona alguna cosa. Sí. Això és d'ell, de Grifol.
6: Molt bé.
9: Un buf. I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
6: I la vostra samarreta també.
9: I la samarreta.
6: La samarreta, que us la podreu posar. Vosaltres aneu molt amb bici?
15: Sí, bastant, la veritat.
4: Hola, Gemma Santiago.
16: Gemma Santiago.
6: Gemma, és la primera vegada que vens a la diada?
16: No, venim cada any.
6: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
16: L'ambient. L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
6: Tu et mous amb bici sovint?
16: No. No. Ja m'agradaria.
6: Tens algun desig per la diada pels propers anys?
16: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
6: Tu és d'aquí de Parets?
16: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
6: Molt bé, i com és que vens?
16: Bueno, perquè vivim aquí.
6: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
16: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
4: O també la Gala i la Míriam.
17: Gala.
18: Queden uns 8 minuts per
6: Míriam.
18: La sortida.
6: Míriam, és la primera vegada que veniu?
16: No,
6: ja l'heu fet diverses vegades?
16: Sí, és la tercera.
6: Ah, molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta? Què t'agrada a tu?
18: S'ha d'un estressar perquè...
16: Bueno, fes por amb la mà, no?
6: Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
17: Sí.
6: T'agrada anar amb bici?
17: Sí.
6: Molt bé. Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
16: Sí.
6: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
16: Pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la diada de la bicicleta, el bon temps, tot.
6: I la primera vegada que vau venir, per què vau decidir apuntar-vos?
16: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, tenia 4 anys i també pues, amb la meva germana, amb els nens, pues, també una mica per fer coses en família.
6: I a més t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
17: No sé.
16: No ho he mirat.
6: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
17: Una samarreta.
6: La samarreta.
16: Una gorra.
17: Unes galetes.
16: Unes galetes.
4: Hola, Berta i la Clàudia.
19: Berta.
6: Berta.
19: Clàudia.
6: I Clàudia, i quina edat teniu?
19: 8 anys.
6: 8 anys?
19: 6 anys.
6: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
19: Hem vingut a anar amb bici.
6: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
19: Sí.
6: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
19: Sí, no, però només amb el nostre pare.
6: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la diada de la bicicleta?
19: Jo sí.
6: Sí? I què tal va anar?
19: Bé.
6: Per què has decidit tornar?
19: Perquè em va agradar molt.
6: Et va agradar molt. I tu, és la primera vegada?
19: Sí.
6: I com és que t'has decidit apuntar?
19: No sé, el papa.
6: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
19: Sí.
6: Sí? Què és el que més et va agradar?
19: Les baixades.
6: Les baixades és guai, no?
19: Sí.
6: I tu, què esperes d'aquest dia? Com creus que tu passaràs?
19: Bé.
6: Bé? Tornaríeu l'any que ve?
19: Sí.
6: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
19: Que és molt xulo.
4: Hola, Gemma i en César.
6: Sí. Vosaltres sou d'aquí de Parets?
20: No, som de Mollet.
6: I com és que heu vingut?
21: Bueno, perquè patrocina l'empresa i s'oferia places i ens ha apuntat.
6: Molt bé, quins obsequis us han donat de moment?
20: Ens han donat la samarreta
21: i
20: a la bossa hi havia un clauer, un boli, no me'n recordo de res més.
6: Vosaltres normalment aneu amb bicicleta?
20: Sí, de quan en quan.
6: Què és el que més us agrada d'anar amb bici?
20: La sensació de llibertat, et dona com felicitat.
6: Molt bé, tornaríeu l'any que ve?
21: depèn com va
0: com va el recorregut. M'han dit que és fàcil.
21: Ah, ja suposo que sí, ja hem petits, ja molta gent, bueno, deu ser assequible, vaja.
20: Sí, ens agrada trobar sortides per anar en bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
4: Doncs, com sempre, 300 participants en aquesta Diada de la Bicicleta de Parets del Vallès, que es va celebrar aquest diumenge.

0: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
1: Comença un nou curs del cicle de Gaudí de Cinema amb la projecció de Tres Adioses d'Isabel Cuixet. El cicle Gaudí començarà amb un nou curs a Parets i inicia l'últim trimestre d'aquest any amb una de les directores de cinema catalanes més influents i internacionals. El Teatre Can Rajoler projectarà diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda la pel·lícula Tres Adioses, dirigida, com dèiem, per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Miquela Múrgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense gaire importància. Ell és un xef prometedor que refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, i ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe, en aquest cas Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre, com dèiem, la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre, un relat que desperta les ganes de viure, està ple d'humor, sensibilitat i tendresa. Escoltem en Carles Garriés de l'associació Butaca 107, que organitzen aquest cicle Gaudí de Cinema i que aquest pròxim diumenge 27 de setembre es podrà gaudir d'aquest film.
2: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment. I també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rottweiler, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta de les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa.
1: El pròxim diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, serà la que obrirà aquesta darrera temporada de l'any dins el cicle Gaudí de Cinema en català. L'entrada costa 4,5 euros i podeu comprar l'entrada en línia a espectacles.parets.cat, també al mateix teatre una hora abans de cada representació i excepcionalment a les oficines de Can Rajoler els dimarts de 9 del matí a 1 del migdia.

T'estimo i no tinc por del que vindrà després. T'estimo i no hi ha lloc per dramas i de més.

T'estimo si m'abraces i si estàs lluny sé que no passa res perquè m'enyores i jo també.